0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pergeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: altera el so.
1: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música
0: les 24 hores del dia.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7.
2: La Rosalia.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaràs a cantar.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que la comarca ha liderat l'activitat constructiva a les comarques gironines durant el primer semestre de 2026 amb més de 100.000 metres quadrats visats. Aquesta xifra representa prop d'una quarta part de tota la superfície tramitada a la demarcació, segons l'anàlisi dels projectes d'execució elaborada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La comarca també ha concentrat el nombre més elevat d'expedients, amb prop de 300 projectes visats entre gener i juny. L'activitat inclou tant obra nova com intervencions de reforma i rehabilitació i situa el Baix Empordà per davant de la Selva, el Gironès i l'Alt Empordà. I canviem de tema perquè la Guàrdia Civil ha comissat més de 5.000 productes il·legals relacionats amb els tatuatges, els piercings i la micropigmentació en diversos establiments de Platja d'Aro, Lloret de Mar i Girona. El material havia arribat sense complir la normativa sanitària ni les obligacions duaneres de la Unió Europea, motiu pel qual els agents l'han retirat durant les inspeccions efectuades entre els mesos de març i juny. En total, els agents han intervingut prop de 2.000 agulles, més de 3.000 piercings, prop de 140 envasos de tinta, una quarantena d'eines i una cinquantena de productes cosmètics. Segons la Guàrdia Civil, alguns dels productes no estaven homologats i, en el cas d'algunes tintes destinades a la micropigmentació, estaven prohibides pel Ministeri de Sanitat. I el Parc de Bombers de la Vall d'Aro ha quedat sense servei operatiu aquest passat dijous en plena temporada d'alt risc d'incendis. La situació arriba enmig d'un conflicte laboral que manté el cos amb el Departament d'Interior, tot i que treballadors i bombers ofereixen versions diferents sobre les causes que han provocat el tancament temporal del parc. Els representants dels treballadors asseguren que la situació és conseqüència de la protesta iniciada pels bombers, que han deixat de fer hores extra i serveis voluntaris per reclamar compromisos reals. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
5: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
4: I el manteniment?
5: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat, d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma, Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
1: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
12: Del nostre web.
11: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi
2: bé. Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carles Saló Pujol i avui el Baix Empordà és notícia que la comarca ha liderat l'activitat constructiva a les comarques gironines durant el primer semestre de 2026 amb més de 100.000 metres quadrats visats. Aquesta xifra representa prop d'una quarta part de tota la superfície tramitada a la demarcació, segons l'anàlisi dels projectes d'execució elaborada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La comarca també ha concentrat el nombre més elevat d'expedients amb prop de 300 projectes visats entre gener i juny. L'activitat inclou tant obra nova com intervencions de reforma i rehabilitació i situa el Baix Empordà per davant de la Selva, el Gironès i l'Alt Empordà. I canviem de tema perquè la Guàrdia Civil ha comissat més de 5.000 productes il·legals relacionats amb els tatuatges, els piercings i la micropigmentació en diversos establiments de Platja d'Aro, Lloret de Mar i Girona. El material havia arribat sense complir la normativa sanitària ni les obligacions duaneres de la Unió Europea, motiu pel qual els agents l'han retirat durant les inspeccions efectuades entre els mesos de març i juny. En total, els agents han intervingut prop de 2.000 agulles, més de 3.000 piercings, prop de 140 envasos de tinta, una quarantena d'eines i una cinquantena de productes cosmètics. Segons la Guàrdia Civil, alguns dels productes no estaven homologats i, en el cas d'algunes tintes destinades a la micropigmentació, estaven prohibides pel Ministeri de Sanitat. I el Parc de Bombers de la Vall d'Aro ha quedat sense servei operatiu aquest passat dijous en plena temporada d'alt risc d'incendis. La situació arriba enmig d'un conflicte laboral que manté el cos amb el Departament d'Interior, tot i que treballadors i bombers ofereixen versions diferents sobre les causes que han provocat el tancament temporal del parc. Els representants dels treballadors asseguren que la situació és conseqüència de la protesta iniciada pels bombers, que han deixat de fer hores extra i serveis voluntaris per reclamar compromisos reals. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
1: els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
7: La millor música del món.
11: La música del món.
7: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: La producció de Max Mello amb les veus de Pink i també del gran Sting, units amb Dreaming.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
8: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital.

0: Terrassa, a l'Empordà. És a radiocapital.cat.
1: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
3: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veu.

0: Valentina, porta l'ukelele!
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerezad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'Empordà.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. La Federació Gironina del Partit dels Socialistes de Catalunya va tancar a Palamós el curs polític. L'acte va posar el focus en les eleccions municipals i en els objectius del partit als ajuntaments a les comarques gironines. La candidata a l'alcaldia de Palamós, Yolanda Aguilar, va presentar la trobada. El partit vol reforçar la seva feina al territori i arribar als comicis amb una proposta clara. Els agents rurals han reforçat la vigilància per mar a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà. Volen evitar que les embarcacions i els submarinistes assaltin la normativa i frenar el furtivisme. L'equip patrulla en barca i posa el focus, sobretot a l'estiu, en les zones protegides. Diuen que la majoria d'infraccions es detecten en aquests espais sensibles. Els comerciants de Palafrugell reclamen una resposta més efectiva davant la multireincidència. Diuen que la reforma del Codi Penal ha estat un pas endavant. Tot i això, els comerciants alerten que el sistema judicial encara no dona una resposta prou ràpida als furts reiterats. Afegeixen que aquests robatoris petits afecten de manera directa els establiments del centre i la zona comercial. El parc de bombers de la Vall d'Aro ha quedat aquest dijous sense servei operatiu. Això passa en plena temporada de risc alt d'incendis. El tancament arriba enmig del conflicte laboral entre el cos de bombers i el Departament d'Interior. Treballadors i bombers donen versions diferents sobre els motius del tancament temporal del parc. I tot seguit, la previsió del temps per aquest divendres. A l'Empordà i al litoral gironí, cel entre poc i mig ennuvolat, amb bancs de boira a primera hora a la costa. Temperatures altes, amb màximes de fins a 34 graus i nits suaus, ben fluix. Demà, més sol i calor. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Manà, manà. Maxiloestètic. Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'estiu.
13: Des del cor del costat.

mateix a Ràdio Capital. Per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

ara arriba la festa perquè arriba en Doctor Prats des del seu treball a Hamsigà, aquest crit de guerra d'aquesta banda, en aquest cas amb la col·laboració de David Rosell, amb això que es diu No t'encantis.

0: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: Ja és aquí la Festa Major de Palafrugell. Fins al 20 de juliol, gaudeix de concerts, teatre, sardanes, cultura popular i activitats per a tota la família. Viu al racó de la Festa Major, la festa a la nit, el convit del pastor i la sirena, la trobada castellera, els concerts d'orquestra i els actes tradicionals de Santa Margarida i també la fira d'atraccions al recinte firal de l'Avinguda d'Espanya. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Festa Major de Palafrugell, fins al 20 de juliol. No t'ho perdis.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
6: Mama, què et passa?
5: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
6: I el papa?
5: El teu pare, el primer.
7: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
12: Del nostre web.
11: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: Vida amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion. Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

Una banda que en directe doncs guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Veus?

0: tal?
1: Valentina, porta l'Ukelele!
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys, a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
2: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
8: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ja és aquí la Festa Major de Palafrugell. Fins al 20 de juliol, gaudeix de concerts, teatre, sardanes, cultura popular i activitats per a tota la família. Viu al racó de la Festa Major, la festa a la nit, el convit del pastor i la sirena, la trobada castellera, els concerts d'orquestra i els actes tradicionals de Santa Margarida i també la Fira d'Atraccions al recinte firal de l'Avinguda d'Espanya. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Festa Major de Palafrugell, fins al 20 de juliol. No t'ho perdis.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Tens una casa o te'n vols fer una?
10: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
9: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
10: ho fa possible.
9: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: 25 anys.
13: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
14: Ràdio Capital.
12: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
6: Mama, què et passa?
5: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
6: I el papa?
5: El teu pare, el primer.
7: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
8: Mana, mana. Maxil·la
9: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
8: Mana, mana.
11: Maxil·lo Estètic.
12: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Ja ha començat la segona quinzena de juliol i heu d'estar preparats perquè arriba la marabunta. Som al pic de l'estiu i no ens acabarem totes les activitats que es podran fer aquest cap de setmana a les comarques de Girona. Ara res, d'aquí uns moments ens ho detallarà en Xico Sánchez i Carcassés. Però dedueixo que pel target de gent que escolta aquest programa, molts els agradaria anar demà a Cap Roig. De les icones de la música disco dels 80 i 90, Rick Astley farà moure el cul dels seients de Cap Roig. Totes les entrades venudes, ui, des de fa molts i molts mesos. I parlant d'icones dels 80 i 90, avui és divendres i és el dia que el nostre DJ particular, en Jordi Pagès, ens fa una sessió de ballables amb música precisament d'aquestes dècades. I un altre Jordi, en Grau, ens farà el seu comentari setmanal.

0: I avui parlarem dels noms més posats a Girona. Hi ha una cosa molt curiosa amb els noms dels nadons. Cada any sembla que els pares es reuneixen en secret i votin. Perquè a Girona, el passat 2025, els nens més fabricats són, per aquest ordre, Jan, Biel i Martí, i les nenes, Júlia, Martina i Sofia. És a dir, si d'aquí a 10 anys crides Jan en un parc, es girarà mig pati, i un pare també. Abans els noms servien per diferenciar-te. Ara serveixen perquè a la classe la mestra hagi de dir Jan, Jan P, Jan R o Jan amb samarreta blava. I després hi ha la pregunta que fa mal, no? Us agrada el vostre nom? Si poguéssiu, us el canviaríeu? Perquè tots hem passat aquella època en què pensàvem que amb un altre nom segur que seria més interessant. Però no, eh? Si et dius Joan, hi arribaràs tard. Amb un nom o un altre. Això sí, si no us agrada el vostre nom, avui és el dia que ens ho expliqueu. I sobretot, com us hauria agradat dir-vos? A veure si descobrim que el problema no era el nom, sinó qui el crida.
1: 972 313 702.
0: Au, va, a trucar i a començar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Ja el tenim aquí. Xico.
2: Bona tarda. Bona tarda.
1: Ui, et sento molt... Sembla que estiguis fregint ous, eh?
2: No, que ahir sempre em dius el mateix, el que passa que estic molt refredat, estic molt refredat.
1: Escolta, que, clar, si dorms amb el cul a l'aire, t'agafaràs una galipandria, fill meu.
2: No, això ho deus ser, t'ha passat tu, això, perquè jo, l'excusa és claríssima, és l'aire condicionat.
1: L'aire condicionat.
2: Sí, ens condiciona molt la nostra vida, perquè com que fa tanta i tanta calor, doncs obrim els aires acondicionats, són molt forts, sortim de la calor i passem el fred, i això ens provoca doncs, aquests refredats d'estiu, que veritablement són molestos, que esperem que passin molt ràpidament,
1: sí, home,
2: com
1: sí.
2: La mateixa calor, no? Que diuen que és una onada de calor, d'onada res. Això és un temporal de calor que ja s'ha convertit ja en la norma de l'estiu i ens hem d'acostumar a no pensar que és una onada perquè ens confiem i després d'una setmana en ve una altra perquè diuen que la setmana que ve continua altra vegada la mateixa calor.
1: Ara ens ho res d'aquí 10 minuts l'Isaac Vilà ens ho explicarà. Escolta, tu et paguem aquí perquè ens expliquis tot el que podem fer aquest cap de setmana i com deia abans, és el pic de l'estiu, comença ja la segona quinzena de juliol i n'hi ha per triar i remenar.
2: Sí, hi ha una cosa que és molt fàcil, que tu has posat una mica de foc i la gent dient que no hi ha entrades perquè has dit, i escolta, això se solventa ràpid, perquè aviam, si no es pot anar doncs, en aquest festival, per exemple, tenim una alternativa boníssima, pràcticament del mateix nivell, del mateix nivell, que és la cantada de veneres de Sant Antoni.
1: Ah,
2: o sigui,
1: va,
2: si no es pot anar a Can Roig, vagin a la cantada de veneres de Sant Antoni, que són dos dies, avui divendres, i demà dissabte, no, a l'Espigó de l'Amistat, més és gratuït, no hi ha entrada, per tant, tenim solucions ràpidament. I per la gent que no sé, que han vist de veneres, vulgui una mica de distracció diferent, a la Bisbal hi ha la Fira del Circ.
1: Ah, és veritat, és veritat.
2: Sí, la fira del Circ, a la Bisbal, tots tres dies, avui divendres, demà dissabte i diumenge, i per continuar una mica en aquesta zona de la Costa Brava Centre, comença també el Nomad, a Calonge, en el Castell, amb un seguit d'actuacions boníssimes, boníssimes, del nivell pràcticament dels grans festivals, i per això mateix, doncs, ningú ha de patir, perquè s'acabin les entrades, que és una molt bona senyal, que s'exhaureixin les entrades dels festivals, que vol dir que la gent té ganes de música, de cultura, de diversió, i que bones actuacions que aporten doncs, els programadors s'omplin, és una satisfacció, crec, per tothom. Ahir, per cert, a Segaró es va presentar, vull recomanar també, encara que no sigui ben bé d'aquest cap de setmana, un reportatge molt interessant sobre Segaró que passarà a TV3 el proper dimarts a les 11 de la nit. És una mica la història de la família encesa, de quina manera doncs es va fer tota aquesta zona de Segaró i que TV3 ha tingut també ajudat econòmicament per diverses institucions, doncs fer un super reportatge d'una horeta que jo crec que la gent d'aquesta zona els agradarà moltíssim.
1: Molt bé. I ara en castellà en diuen atraco a mano armada. Prepara't. Estem parlant en aquests moments amb en Francesc Sánchez i Carcassés, és un home polivalent, polifacètic, saltimbanqui, i és una de les persones que coneix més bé el món del futbol. Aleshores, et faré la pregunta del milió. Diumenge hi ha la final Espanya-Argentina del Mundial. Qui t'agradaria que guanyés el Mundial?
2: Qui m'agradaria que guanyés el Mundial? Sí. Quin Mundial?
1: Va, escolta, no pixis fora de test. Digue'm.
2: Però és de bàsquet o de hockey?
1: Contesta. Contesta.
2: Aviam, si és de hockey, jo crec que té moltes possibilitats doncs a Espanya, perquè tots els jugadors són catalans i per tant amb hockey ja saps tu que és... I si és en bàsquet no ho tinc tan clar. Vull dir, en tot cas, ja miraré de seguir-ho el dilluns, no em preocupis que m'informaré. Jo m'informaré. La setmana que ve, si vols, en parlem. La setmana que ve, si vols, en parlem. Tot i que també et diré una cosa. Hi ha una selecció que és la de futbol, que hi ha molts jugadors del Barça molt bons. Hi ha jugadors del Barça molt bons.
1: Molt bé. Però en aquests moments no la coneixes i no la tens situada. Molt bé. Perfecte. Perdona, puc insultar en directe per ràdio? Puc insultar?
2: Tu permets tot amb la meva persona.
1: Perdona.
2: Una mica de respecte, una mica de respecte també te'l demanaria,
1: Ets un cabronàs. Adéu, fins la setmana que ve.
2: Igualment, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: 3 minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. El temps, en Xico deia que ni onades de calor ni hòsties, que ja la tenim d'una manera permanent tot això. Isaac, tenia raó en Xico, que no en té ni punyetera idea de meteorologia?
1: Aviam, bona tarda, Joan.
0: Bona tarda, tingui, eh?
1: El més sorprenent aquests últims anys que hem vist aquesta tendència, un canvi de tendència, a que sí, que el que abans era una cosa anecdòtica o extraordinària, cada cop més s'està convertint en una cosa força usual, que són, per exemple, aquests dies amb valors de 40 graus.
0: Clar. O sigui...
1: Sí.
0: O sigui, és el pa
1: tot
0: de cada...
1: Un context.
0: El pa de cada dia.
1: Evidentment, és un context... Estem tots escalfat, o portem una dinàmica d'aquests últims 5-6 anys en què sembla que hem pujat un esgraó més, evidentment.
0: Escolta, i pujarem algun esgraó més en els propers dies? Concentrem, primer de tot. Cap de setmana, som al pic de l'estiu, comença la segona quinzena de juliol i la majoria, qui més qui menys, ja està de vacances o a punt de fer-les, però vull dir que és una data clau. Cap de setmana, primer de tot.
1: Doncs aquest cap de setmana no hi haurà gaires variacions al temps. Sí que avui, com a novetat, ja tenim aquesta visibilitat millor, ja no tenim tanta pols en suspensió, està creixent algun ruixat al Pirineu, hi ha una mica més de dinàmica d'un estiu que vindria de ser normal, insistim. Els valors de temperatura que hem tingut aquesta setmana, sobretot a inicis de setmana, amb aquells 40 graus el dia sí, dia també, això és el que no és habitual en un estiu. Ara sí que un dia com el d'avui, 30-35 graus a l'interior, com el que tenim ara, fins i tot 28 o 29 a la costa, amb una mica de xafogó, una calor, evidentment fa calor, però és de més bon portar. Continuarem amb aquesta dinàmica de temps aquest cap de setmana. Podem una mica de calitja, i un temps ben tranquil aquest cap de setmana, i sembla que s'allargarà també fins de cara a la setmana vinent. Sembla que hi ha poques perspectives de canvi, sobretot pel que fa a l'estat del cel.
0: Escolta, jo el que em preocupa és l'estat del termòmetre. Pujarà més? Es mantindrà? Baixarà? Tant de bo? Anirem a la Mare Déu dels Àngels a posar un ciri i a veure si ens fot cas i refresca una mica l'ambient.
1: Doncs ves-lo posar, sí? Ves-lo posar, perquè sembla que aquest ambient càlid es mantindrà com a mínim una setmana més. Si mirem una mica més enllà, podria ser que de cara d'aquí una setmana justa, de cara a dijous i divendres de la setmana que ve, podria ser que baixessin més les temperatures, però ja ho veurem. Ja ho anirem seguit, però per ara, de moment, sembla que tindrem una setmana més amb calor.
0: Per cert, fa dies que no et pregunto la temperatura de l'aigua del mar. Quina és en aquests moments, Isaac?
1: Mira, dades fresques acabades de sortir de l'aigua del mar, precisament, d'ahir, d'en Josep Pasqual, està a 26 amb 1.
0: Ostres!
1: A una milla de les Medes, la superficial, s'ha de dir que més avall la temperatura és força normal o un pèl freda, això depèn dels corrents marins. Però la temperatura superficial a una milla de les Medes, que és el valor de referència,
0: és molt.
1: Està a 26 graus, sí, evidentment. Oh. És molt, és també, tornem a dir, un valor que cada cop està siguent més habitual, abans era una anècdota.
0: Sí, sí. Molt bé, Isaac. Doncs escolta, ens sentirem el divendres que ve. Que vagi bé la setmana, eh?
1: Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: I després de la publi recordarem aquest tema de Bob Mylar. Could you be love? 3 minuts i tornem.
1: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es. Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Avui no trobem amb en Pere al seu hort de l'Escala. És a Figueres, que ara ens explicarà què hi fa, perquè és una cosa interessant. Hola, Pere, bona tarda. Què tal per la capital de l'Alt Empordà?
2: No, ja m'has enganxat aquí, però és que vinc de buscar aquells enciams que acaben de néixer, que alguna vegada n'hem de parlar de la manera que es fan, que se'n diu micro mesclum.
1: I què és això?
2: I això són uns petits enciams acabats de néixer.
1: Sí.
2: I hi ha la llavor dels enciams, hi ha els enciams germinats, és a dir, el germinat, que també és una altra història,
1: eh?
2: I llavors una vegada han germinat i han sortit, que fan un centímetre o dos, els acullen, i això es posa per decoració en els plats d'alta cuina, que avui dia restaurants que no són d'alta cuina també hi comencen a posar.
1: I això
2: es fa amb un quasi gairebé un laboratori, eh?
1: On? Que és un hivernacle laboratori? Com
2: sí,
1: és?
2: Sí, són hivernacles, però la manera que ho fan, van amb gorro, guants, careta, perquè esclar, és una cosa tan delicada, i nosaltres anem a buscar fred 3 dies a la setmana per poder servir als nostres clients, i m'has enganxat aquí amb un ombra, perquè he buscat un ombra aquí
1: molt bé. Avui, si la setmana passada vam parlar de síndries, avui toquen els melons, perquè diguem-ne que jo diria que el meló ho té tot, ajuda a hidratar, ajuda a no engreixar-te, també pels ulls, per la salut ocular, pel benestar cardiovascular, per la digestió, ho té tot el meló, Pere.
2: I és que ara en aquests moments podríem dir que en els nostres horts d'aquí a l'Empordà ja se n'hi pot començar a collir. Vull dir que és un moment adequat de parlar-ne, perquè seria en el millor moment. Comença el millor moment, el que deien de la síndria. Serà un meló llarg una mica més de la temporada i pot haver-hi melons bons fins a finals de setembre. Però és fantàstic, perquè ara ja aquí hem començat a collir els nostres, i bé, podem dir que aquest any, on no haver plogut, tenen una qualitat extraordinària.
1: Necessiten un terreny especial els melons per fer-se aquí a les comarques de Girona?
2: No, el que volen és, si pot ser, un terreny que no sigui molt compacte, com moltes classes d'hortalitzes, que sigui un terreny una mica sorrenc, si pot ser, però si s'adoba bé i s'hi posa un gota a gota, sobretot necessiten aigua al principi, no? Per créixer. Una vegada han crescut, pràcticament sense regals poden acabar fent, perquè l'arrel es va fent profunda, i sempre va trobant una mica d'humitat per anar acabant de fer-se aquest meló.
1: Tipus de melons?
2: Bé, melons n'hi ha molts. Hi ha un meló que en diguem pell de gripau, que és el que està més extès, però d'aquesta varietat hi ha com unes 10 o 12 subvarietats diferents, i jo diria que fins i tot més. Per tant, d'aquesta classe, que és aquest allargat, que té aquesta pell pigallada com un gripau, llavors hi ha el meló que és el Gàlia, que és un meló que agrada molt als anglesos, que té la pell rugosa de color groguenc. Hi ha el meló Cantaloupe, que és el meló que n'hem parlat alguna vegada, que encanten els francesos, i sobretot els hi encanta menjar-lo amanit amb licor o porto a dintre.
1: Carai!
2: Sí, aquests restaurants a vegades serveixen així.
1: Carai!
2: I llavors hi ha el meló groc, que jo diria que és el meló dels anglesos. Els anglesos, clar, no coneixen aquests melons tan bons que tenim aquí, i es conformen amb aquests altres. Però com els nostres d'aquí
1: no hi ha res.
2: No hi ha. De fet, quan els aproven diuen, oh, que bons aquests, ostres, és una passada. Aquí el clima que tenim és per fer uns melons excel·lents.
1: Pere,
2: sigui aquí o sigui el resta de la península.
1: Pere, a tu, a part de menjar normal tallat i ja està, com t'agrada més menjar el meló, i per tu amb què marida més bé el meló?
2: Home, jo, és, encara que que això tothom ho diu, no? Però és que jo sóc clàssic, no?
1: En pernil.
2: El meló sempre... Ah, sí, en pernil del més bo. En pernil, si pot ser d'ibèric, millor. Si no, un serrano, un pernil del país. Però a mi, de primer plat, m'encanta, sobretot a l'estiu. Un pernil que no sigui molt salat, perquè no m'agrada. Però si són de qualitat, ja no ho són molt salats. Encara que tingui una mica de grassa, combina molt bé amb aquell meló. A mi m'agrada molt de primer plat. I si no tinc res pernil, doncs inclús a vegades l'he tallat a tallets sobre l'amanida. Perquè
1: sí.
2: A mi de primer, mai de postres, un meló.
1: Està bé. Molt bé, Pere, que vagi bé aquest viatge per Figueres a descobrir aquests enciams tan petits i aquestes crudités que es fan en un laboratori barra hivernacle i ja els, sí. Veure, ja els provarem algun dia. Una abraçada!
2: Que tenen treball, eh? Que tenen treball
1: a fer-los.
2: Aquesta calor.
1: I tant.
2: De fer-los, sí.
1: Gràcies, Pere. Una abraçada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Manòmena.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxil·la estètic.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
10: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Au, va, que ja comença la segona hora de cap a cap a Ràdio Capital 95.6, Taronja, Ràdio Girona 94.4. Són les 5:05 i d'aquí uns moments el president del Col·legi de Periodistes de Girona, el bon amic Jordi Grau, ens farà el seu comentari setmanal. Crec que avui va de militars i els militars que hi ha a Sant Climent de Sescebes.

0: Dos minuts i un quart de cinc. Sis. Sí. Tenim ja en Jordi Grau, el president del Col·legi de Periodistes de Girona, que avui ens hem de posar firmes amb el femme punt. Jordi, vas fer la mili, tu?
1: Jo vaig fer la mili, i mira, era una de les coses que volia preguntar. La vas fer tu?
0: I tant. I tant.
1: Hòstia.
0: Jo la vaig fer...
1: Ai, perdó, aquest hòstia, però és que no. M'ha sortit de l'ànima, perquè és una d'aquelles coses que la gent, diguem-ne, més jove, no es pot imaginar el que suposava el trencament a la vida civil i el patiment per moltíssima gent. N'hi ha que ho varen passar-ho més bé, però n'hi ha que ho varen passar-ho realment molt i molt i molt i molt malament. O sigui que una de les grans coses que, en tot cas, va aconseguir aquell famós pacte del Majestic, que va ser, entre altres coses, per Catalunya, el traspàs dels Mossos de trànsit i tot això, però hi va haver-hi una d'aquelles coses que va funcionar molt bé, que va ser pactar que el PP, perquè va ser el PP de l'Aznar, eliminés la mili, el servei militar obligatori. Un gran què, que alguns ara encara tenen la barra de dir que s'hauria de recuperar, però que vaja, hauria d'estar penat només el fet de dir-ho i pensar-ho.
0: Bé, a Catalunya en aquests moments hi ha dos reductes de zones militars. Un és a Talarn, a Lleida, i l'altre la tenim aquí a l'Albera, a Sant Climent de Sasseves. I hi ha un acord del Parlament de l'altre dia que reclamen que fotin el camp.
1: És més o menys això. És això, no? Esclar, pensa una cosa, pels que ja tenim una edat, de Sant Climent Sasseves en dèiem el campament, el campament, perquè era un campament en aquell moment, el que hi anaven, allò era un CIR, un centre d'instrucció de reclutes, no sé si recordes la terminologia aquella que tenien, un CIR, el CIR, no sé si el número 9, però és igual, en tot cas un centre d'instrucció de reclutes, i esclar, per Sant Climent Sasseves ja han passat milers i milers i milers i milers de joves catalans i espanyols, tot i que hi va haver-hi moments que els catalans no podien fer el servei si no eren voluntaris a la mateixa regió i et fotien fora. Jo mateix la vaig fer a Saragossa.
0: Collons, digue'm a mi, jo la vaig fer a Tenerife. Ara m'ho vaig passar de conya.
1: Una mica, m'ho imagino allà punxant discos, suposo.
0: Sí.
1: Bé, doncs anem al que dèiem, és a dir, és evident que aquell campament, aquell CIR, aquell centre d'instrucció de reclutes, que ara s'ha reconvertit en base, alguns en diuen la base Sant Climent Sasseves, però el nom oficial és base militar Álvarez de Castro, per recordar.
0: Ostres.
1: aquell famós general, diguem-ne, que segons uns va defensar Girona i segons els altres el que va fer va ser provocar una matança abjecta, doncs ha provocat molts de problemes allà. Una vegada tret el CIR, que va donar molta vida, i això s'ha de reconèixer, en aquella situació Sant Climent Sasseves és conegut bàsicament per això arreu del país, el que hi ha és una base militar que provoca molts de problemes. Ja d'entrada, com entres en segons quines zones passant per camins rurals, ja hi ha uns grans cartells que anuncien perill, caiguda de projectils i focs. La gent denuncia que els hi tiren, que senten tiros, que senten bombes dia i nit. I a més, el problema de tot això és que allà el que hi hauria d'haver-hi no seria una base militar, sinó seria un parc natural, perquè tot allò forma part del futur parc natural de l'Albera. I de moment hi ha explosions, tirs i nit i dia. I el que volen, i el que ha aconseguit aquesta proposició, proposta de resolució, exactament es diu, que va presentar la CUP i que va tenir els vots favorables de Junts, dels Comuns i d'Esquerra Republicana, i per tant va tenir els vots en contra, fixeu-s'hi bé, del PSC, del PP i de Vox, carai, també voten Junts, aquests sí, doncs també voten Junts. Doncs es va aprovar aquesta proposta de resolució, que què diu? Que insta com a Parlament de Catalunya el Ministeri de Defensa a clausurar la base militar d'abans del 2028. Es farà?
0: No!
1: Ja puc avançar que no pateixis, per molt que digui el Parlament, aquí es farà el que diguin i els hi convingui en els militars. Ja se sap allò de que tenir forces militars en un territori que a més de tant en tant fa referèndums, doncs els aposa molt, i que per tant ja puc dir que això no passarà. Però sí que és veritat que s'ha de continuar insistint, perquè el que passa és que amb aquestes maniobres s'estan fent malbé pistes forestals, carreteres, camins rurals, s'està provocant el perill, diguem-ne, d'incendis, és un dels grans problemes. Hi ha hagut molts incendis a conseqüència d'aquests projectils que han esclatat. I el que no té gaire sentit, diguem-ne, en aquests moments, és que hi hagi bases militars com aquestes en una part del territori que el que hauria de ser és parc natural. Per tant, bé pel Parlament que hagi instat aquesta proposta de resolució, bé per la gent que l'ha votada, la CUP, Junts, Comuns i Esquerra, però pensem que acabarà passant el que ens temem tu i jo, que hem fet la mili, que per tant sabem el que vol dir allò d'estar firmes en primer tiempo del saludo, que vol dir que els militars acabaran fent el que vulguin, i el que volen no és precisament marxar de Sant Climent Sescebes.
0: Jordi, fins la setmana que ve, una abraçada molt forta.
1: Si Déu vol, adéu-siau, bon cap de setmana. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de noms. S'ha conegut que en el 2025 els noms més posats a les comarques de Girona de nois, Jan, Biel i Martí, i de nenes, Júlia, Martina i Sofia. I arran d'això, res més, vaja, per fer-la petar una mica, us agrada el vostre nom? Si poguéssiu canviar, quin us posaríeu? Per exemple, la Marta de Girona, a mi sí que m'agrada, però reconec que és un nom força normal. Si me'l pogués canviar, potser em diria Abril. Sempre m'ha agradat molt. En Josep és de Figueres, diu, doncs mira, jo de petit no suportava dir-me Josep perquè em sonava molt seriós. Ara ja m'hi he acostumat. Com és allò? Joan Josep Ziases n'hi ha per totes les cases. Diu, si hagués de triar, em diria Pol. Però bueno, les coses són com són. Ara tinc un dubte. Es pot canviar el nom de pila? Sé que pots canviar l'ordre del cognom, posar el de la mare primer, però ara tinc dubte. Si algú sap que em truqui, sisplau, perquè de vegades em venen aquestes llacunes mentals que potser són innecessàries, però ara tinc dubtes. Truqueu-me, va.
0: 972 313

0: 902.
1: Acabo de moment amb en Ramon de Palamós. Diu, no és que no m'agradi, però Ramon em sembla una mica de senyor gran. Sí, el senyor Ramon que enganya les criades. Si pogués tornar a néixer em posaria Arnau, que sona molt més fresc.

0: Love is a Wonderful Thing era Michael Bolton. Per cert, m'ha enviat un missatge en Jordi de Girona. Diu que sí que pots canviar el nom de pila que figura al DNI, però el canvi s'ha de registrar al registre civil. Ui, quin merder. Són 6:15 i... No, són 6:15. Que tornem d'aquí uns moments. Ah, què ens espera? Mireu això. It's all a star, together in our love again. Aquest senyor es deia Ryan Paris, eh? Però el DNI segur que no, perquè aquest nom és inventat. Va, recordarem la Dolce Vita.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Ja és aquí la Festa Major de Palafrugell. Fins al 20 de juliol, gaudeix de concerts, teatre, sardanes, cultura popular i activitats per a tota la família. Viu al racó de la Festa Major, la festa a la nit, el convit del pastor i la sirena, la trobada castellera, els concerts d'orquestra i els actes tradicionals de Santa Margarida i també la fira d'atraccions al recinte firal de l'Avinguda d'Espanya. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Festa Major de Palafrugell, fins al 20 de juliol. No t'ho perdis.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. Capital.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Avui ens n'anem al rovell de l'ou de la Costa Brava, a Calella. Un dels hotels més bonics. Permeteu-me l'expressió, ja sé que no està gaire ben dit, cookies de la Costa Brava i de Calella. L'hotel Calella de Palafrugell. Ells s'anuncien, diu, al nostre hotel el temps s'atura. Està bé, això. Parlem amb l'Anna Sanz, que és la seva propietària. Hola, Anna, bona tarda, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies a BSF per Renting.
1: Està bé, l'eslògan de l'hotel està molt bé. El temps, aquí el temps s'atura. O sigui, has de venir predisposat a badar, a no fotre res i a deixar que passin coses, no?
2: Exacte. El nostre hotel és un hotel molt petitó i és molt tranquil. Mega tranquil. Per exemple, no tenim film musical perquè no volem tenir-lo. I sorprèn la tranquil·litat de l'hotel. Tenim l'hotel planíssim, totes les habitacions plenes, full d'ocupació, però els clients mateixos ens diuen, els hostes ens diuen, ostres, és que no se sent res, és que és super tranquil·let, tot i que estem a sobre de l'Esparc, al supermercat de l'Esparc de Gran de Calella. Vull dir que tot i així segueix sent un hotel per descansar.
1: Clar, ara deixem posar-hi una mica d'ironia. Si no teniu ni fil musical, per acabar de desconnectar i perquè el temps s'aturi de tot, hauríeu de posar un rètol a l'entrada. No tenim cobertura del wifi, tampoc l'haureu de fer servir.
2: Això estaria molt bé, perquè a més la cobertura normal és tan dolenta millor en el hotel que tothom ha d'enganxar el wifi.
1: Millor. Si busques pau i tranquil·litat, que no t'emprenyi ningú. Quan parles d'un hotel petit, Anna, de quines dimensions, quantes habitacions i com són aquestes habitacions de l'hotel?
2: Mira, nosaltres ara tenim, en aquest moment tenim 12 habitacions que tenen una terrassa, val? La terrassa té, algunes tenen vistes parcials al mar, evidentment estem a segona línia, no estem davant de primera, davant del mar, però sí que tens aquella visió del blau de fons. En tenim una que és l'adaptada, que aquesta, bueno, per raons doncs d'accessibilitat va ser impossible que tingués terrassa. I després ara hem incorporat un apartament que està en el mateix edifici, és a dir, és tot un bloc, i era on vivíem nosaltres quan vam muntar l'hotel. Llavors, bueno, ara buscava una mica de distància amb l'hotel i la vida personal, i fa un anyet que ens n'hem anat a un altre lloc, a Calella, i hem incorporat el pis on vivíem, que és un apartament de 100 metres quadrats, a l'hotel.
1: O sigui, heu hipotecat on vivíeu per fer-ne un apartament i perquè en disfrutin els clients.
2: També és veritat, sí. Ah, és un apartament que nosaltres hi vam estar molt a gust. I ens ha anat superbé i és molt pràctic. I la veritat, els clients que venen... Sí que és veritat que, jo ho reconec, que no té terrassa, que no té sortida com tenen les habitacions del mar, que n'hi diem, però és un apartament molt pràctic. Estem a res de la platja, és a dir, a 2 minuts caminant de la platja, estem a 5 minuts del centre de Calella, per tant, és un lloc molt estratègic.
1: Està bé.
2: I en principi funciona molt bé. Anna, les habitacions, també és veritat que són habitacions de 24 metres quadrats, que tenen un llit de 2x2, és un king size, que tothom que entra i no ha vist mai les habitacions es queda parat, perquè des de fora l'hotel sembla petit, però en canvi, com que eren locals comercials, quan entres, bueno, la dimensió de l'hotel no és tan petit com sembla per fora, no?
1: Per tant, les aparences enganyen. Hi ha una cosa que per destacar. Vosaltres només de menjar serviu esmorzars, oi que sí?
2: Sí, exacte. Fem algun entrepanet i fem pícnics per la gent que, bueno, per exemple, al vespre doncs volgués sopar a la terrasseta, però no oferim sopars, és a dir, entrepans, el que tenim de bufet ho reconvertim en sopars, o en dinars o en pícnics.
1: També destaqueu que sou un hotel eco-friendly. Com ho nota el client? Explica'm de quina manera es nota que el vostre hotel és eco-friendly.
2: Val, hi ha coses que no es noten, val? T'haig de ser sincera. Tots els productes que nosaltres fem servir de neteja de les habitacions són productes ecològics, tots, inclosos els desinfectants, que són desinfectants homologats i ecològics. Però el client ho pot veure, per exemple, amb els menjars, amb l'esmorzar. L'esmorzar intentem, per exemple, el cafè, val? Que no pot ser de proximitat, és un cafè ecològic, o el cacau és ecològic i a més és de comerç just. I el que tenen les habitacions amb terrassa és com una porxada, val? Metàl·lica, i a dalt hi ha les plaques solars. Nosaltres tenim plaques solars que generen 10 kW d'energia. És a dir, nosaltres al matí, quan els aires estan funcionant, tot està funcionant, pràcticament no gastem electricitat. És a dir, som autosuficients. Per les tardes, amb els aires acondicionats també sense màquines, som superautosuficients. I després ja sí que per les nits i això, doncs, bueno, donem a xarxa o hem de tirar de xarxa també moltes vegades. I hi ha una cosa que també que hem posat molt, és que són petits detalls. O sigui, per exemple, les nostres aixetes són aixetes d'obertura en aigua freda. Això què vol dir? Que quan tu vas a l'hotel i entres en el lavabo, el pitorro aquest per pujar, saps? El grifo, sí. Està recte, no? Està ben posadet, tot ben recte. Però clar, aquest recte és perquè tu obres en aigua freda, tu no pots girar cap a la dreta, només pots girar cap a l'esquerra. Això què permet? Permet que no circuli l'aigua calenta constantment,
1: clar,
2: tot i que circula, però que no estigui allò funcionant, que es generi més aigua calenta del que es necessita, sinó que és aigua freda, tu obres, et rentes les mans amb aigua freda i després ja, si vols aigua calenta, fas aigua calenta. O totes les nostres dutxes, encara que no ho sembli perquè tenen molta pressió, són amb compressió d'aire, val? Són amb dutxes que, bueno, que combinen aire i aigua. Són petits detalls que no es veuen, però que hi són, que existeixen.
1: Està bé.
2: I el client, a darrere la porta, li hem posat de l'hotel, li hem posat una mica del que fem, no? O sigui, per què som eco-friendly? Doncs perquè fem això, això, això i això.
1: Molt bé.
2: I ho tenen allà a la porteta per tot.
1: Anna, t'agraïm moltíssim que hagis atès la nostra videotrucada. L'Anna Sanz és la propietària de l'hotel Calella de Palafrugell. Et desitgem que tingueu una molt bona temporada a Calella i seguirem en contacte. Una abraçada molt forta, Anna.
2: Moltes gràcies.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí per presumptament fer tocaments després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a noies i nois d'entre 15 i 18 anys a qui preparava per al batxillerat i per les proves de accés a la universitat. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol i al darrere en van venir 5 més de joves que asseguraven que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'Hospital Trueta de Girona ha posat en marxa un nou protocol per afavorir la presència i la participació de les famílies en el procés assistencial dels pacients ingressats a la UCI. La iniciativa aposta per un model d'atenció més centrat en la persona, amb un sistema de visites més flexible i la implicació de les famílies en les cures sempre que les circumstàncies clíniques ho permetin. En aquest sentit, s'amplien les franges de visita i també s'ha fomentat l'escola de famílies, sessions formatives per promoure la participació segura dels familiars. Segons l'evidència científica, la integració de les famílies en el procés pot aportar beneficis clínics i emocionals tant als pacients com al seu entorn. I un operatiu policial conjunt a Castelló d'Empúries ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificades d'un magatzem de la localitat. En concret, els agents han requisat 6.974 camises valorades en més de 781.000 euros i que estaven destinades a la venda al Top Manta. Es tracta d'una intervenció policial que s'enmarca en l'operatiu Mocopo 2 desplegat l'agost de l'any passat i que pretén posar pressió sobre la fabricació, la distribució i la venda de material falsificat. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
7: El futur de la música ja sona a Torroella. Del 17 al 19 de juliol arriba el Fringe Torroella. 19 concerts gratuïts, talent emergent, Catalunya, Europa i enguany també l'Uruguai, país convidat. 3 dies per descobrir els artistes que marcaran el demà. Fringe Torroella. El talent comença aquí. Consulta tota la programació a fringe.cat.
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: De cap a les 7 de la tarda i de cap a la pista de ball, perquè d'aquí uns moments el nostre DJ particular de cada divendres, en Jordi Pagès, ens farà un mix de cançons dels 80 i 90, que són omple pistes i que ens ve molt de gust. Ja sigui des del cotxe, aneu al compte al cotxe, però si esteu a la feina o esteu a casa i teniu la possibilitat de desempallegar-vos de tota aquesta tensió de la setmana, endavant les atges!

0: Boogie Nights amb Jordi Pagès.
1: Els divendres a aquesta hora és el moment de moure el cul i que en Jordi Pagès ens presenti les tres cançons que ha triat per fer una barreja, una mescla d'aquelles, i recordar els grans èxits dels 80 i 90. Jordi!
2: Què tal, amics? Com esteu? Soc Jordi Pagès i us dono la benvinguda a una nova edició de Boogie Nights. Durant els propers minuts recuperarem tres grans èxits dels anys 80 que encara avui continuen sonant tan frescos com el primer dia. Prepareu-vos per gaudir d'un nou mini megamix carregat de records, ritme i bona música. Boogie Nights! Get it groovin', boogie nights, the boogie nights, keep them moving. Avui tenim Alan Parsons Project, Alphaville i Bananarama. El primer d'avui és Eye in the Sky, de Alan Parsons Project, publicada el 82, una de les cançons més conegudes d'aquest projecte entre Alan Parsons i Eric Wolfram. Un títol inspirat en les càmeres de vigilància dels casinos de Las Vegas, conegudes popularment com l'Ull al Cel. Curiosament, abans de formar el grup, Alan Parsons havia treballat com a enginyer de so en discos històrics de Beatles i Pink Floyd, i aquesta cançó forma part del seu àlbum homònim. El segon que sentireu és Big in Japan, dels Alphaville, un clàssic del synth-pop que va veure llum el 84 i es va convertir en el primer gran èxit internacional d'aquest grup alemany. Tot i el que podria semblar, la cançó no parla de triomfar musicalment al Japó, sinó d'una història de superació personal. Va arribar al número 1 en diversos països europeus i el grup va néixer del moviment New Wave alemany i va trobar en aquest tema la porta d'entrada al mercat internacional. I el tercer és Venus, de Bananarama, el clàssic de Shock and Blues del 69. La versió, produïda per el famós trio de productors britànics Stock, Aitken i Waterman, va arribar al número 1 dels Estats Units en el 1986. I, curiosament, tant l'original com aquesta nova versió van aconseguir arribar al capdamunt de les llistes. Aquest trio britànic ja era conegut a Europa, però aquest èxit els va consolidar definitivament als Estats Units. Tres estils diferents, tres clàssics inoblidables i una única destinació. La nostra coctelera musical. Ho posem tot junt i així és com sona. Fins la propera.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui estem parlant de noms gironins perquè s'han donat a conèixer les dades dels noms que més es posaven el 2025 a Girona, tant en nens com nenes. Per exemple, en nens Jan, Biel i Martí i nenes Júlia, Martina i Sofia són els noms més posats. Arran d'això, la collonada d'aquesta tarda és si us haguéssiu de canviar el nom, quin us posaríeu, si és que no us està bé. Per exemple, la Núria de Figueres diu: jo estic contenta amb Núria, és curt, fàcil i em representa, però si hagués de triar un altre segurament seria Emma. En Sergi és de Castelló d'Empúries. Què diu en Sergi? Diu: a mi el meu nom ja m'està bé, tampoc hi he pensat gaire, la veritat. Ara, si m'hagués de canviar, em diria Leo. De Sergi a Leo. És curt i queda bé, molt bé. I a veure l'últim que tinc per aquí, la Carme, que és de Palamós, diu: sempre m'ha agradat el meu nom perquè era el de la meva àvia, si n'hagués de tenir un altre seria Emma, i si hagués de posar nom a un fill avui seria Jan, i si fos nena, Martina.

0: Dos quarts de set i cinc minuts a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. I després de la publi... All I Need Is A Miracle. Necessitem un miracle que ens portaran d'aquí uns moments Mike and the Mechanics.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ana, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: El que necessitem és un miracle. All I Need Is A Miracle, eren Mike and the Mechanics. I ara necessitem l'agenda. Joan Coll, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Fem un repàs a les activitats que podem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I comencem a Torroella de Montgrí, on la 46a edició del Festival de Torroella obre les portes aquest divendres ja al 13è Fringe Torroella, la proposta cultural pensada per unir el talent emergent musical català amb gairebé una vintena de concerts gratuïts i amb l'Uruguai aquest any com a país convidat. I avui divendres el Festival Recòndit tanca l'edició d'aquest 2026, després de gairebé 4 mesos de propostes culturals a diversos espais de les comarques gironines eminentment musicals. Baixaran el taló amb un concert a la plaça de l'Església de Riudellots de la Creu, al Pla de l'Estany, a càrrec de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi a partir de les 9 del vespre. Passem de propostes que s'acaben a unes que comencen, i és que la Bisbal d'Empordà arrenca la 31a edició de la Fira del Circ al carrer. La programació comença avui i s'allargarà durant 3 dies aquest cap de setmana per carrers i places de la capital del Baix Empordà amb propostes molt diverses, ja siguin clàssiques o modernes, sempre al voltant del circ. I pel que fa a les festes majors, molts municipis de comarques gironines estan de celebració aquest cap de setmana, com S'Agaró, Ullà, Toses, Sant Gregori, Boadella d'Empordà o Palafrugell. I també alguns celebren la festivitat del Carme, com Vilafant, Navata i Empúria Brava. I fins aquí, Joan, el repàs de les principals activitats que podem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines.
0: Gràcies, Juanito. Fins una altra.

0: Ace of Base amb el All That She Wants. Nosaltres ja fotem el camp, eh? Perquè ja en tenim prou. Des de les 4 que hem estat aquí acompanyant-vos, com sempre, de dilluns a divendres.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Res, a cuidar-se de la calor, que aquesta nit especialment en farà molta. Dilluns tornem a partir de les 4. Que vagi bé, adeu-siau.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
6: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Tots els
12: continguts de Ràdio Capital.
1: I l'actualitat de l'Empordà sona a radiocapital.cat.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor del

és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Et presentem la cançó capital de la setmana.
3: La que cuidem més.
2: La que més ens agrada. Veus?

0: tal?
1: Valentina, porta-lo, crele!
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Mana, mana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
13: delictes.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
14: La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Ràdio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
8: Mama, què et passa?
7: Si voleu fer l'Anna, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
8: I el papa?
7: El teu pare, el primer.
9: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
10: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
12: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de caçar. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
13: Ja és aquí la Festa Major de Palafrugell. Fins al 20 de juliol, gaudeix de concerts, teatre, sardanes, cultura popular i activitats per a tota la família. Viu al racó de la Festa Major, la festa a la nit, el convit del pastor i la sirena, la trobada castellera, els concerts d'orquestra i els actes tradicionals de Santa Margarida i també la fira d'atraccions al recinte firal de l'Avinguda d'Espanya. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Festa Major de Palafrugell, fins al 20 de juliol. No t'ho perdis.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
15: Més econòmic del que et penses.
14: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Vés-te'n tu a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: enganys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
8: Amb Marc Clapés.
7: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
8: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. L'hora de les notes, amb Carles.

Avui venim amb una selecció on la varietat i qualitat són les protagonistes. Varietat d'estils que aniran caminant al llarg d'aquests propers 60 minuts i qualitat perquè anem buscant que tot tingui aquesta màxima, com a signe especial de l'hora de les notes. Aquesta que sona és la de Cody Simpson, una història realment molt curiosa perquè Cody era nedador professional d'Austràlia. També ha estat actor i compaginant la seva carrera amb aquesta faceta de cantant i compositor. Va tenir una notorietat molt destacada al ser l'artista acomiadat amb una de les gires més importants de Justin Bieber. Aquí tens el més nou que es diu Fluent, i que acaba de publicar-se i que ja sona per obrir aquest nou capítol de l'Hora de les Notes. I ara una altra de les cançons que amaga un dels millors àlbums de l'actualitat. Ell es diu Somber, amb My Body Isn't Ready. Aquest noi llarg i prim amb el seu pop del que ens agrada escoltar. Benvinguts

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibens.
1: Mae Stephens és el nom de la següent protagonista, una autèntica diva del nou pop-funk britànic. Aquí hi ha molta d'energia sonora ballable i perquè ho comprovis, escolta el seu tema Air Int.

Perfecte per ballar-la després d'un sopar d'estiu en un d'aquests llocs amb solera i decoració temporal. Ens agrada molt el disc de debut d'aquest anglès anomenat Sicko, Far From an Angel, una altra de les bones cançons que et posem a l'hora de les notes.

Si mires al cel aquestes nits veuràs un munt d'estrelles i si les mires amb la millor companyia trobaràs una sensació especial. Falling Stars and Wizards.

M'encanta quan t'arregles per una cita, per tenir un moment especial amb la persona que més t'agrada. Una d'aquelles trobades que et deixen marques al cor. O imagina quan descobreixes un bon i nou restaurant i disfrutes al màxim, amb riures i bona alegria. Això sí, sou un desastre per trobar la millor fotografia. Doncs ara agafa't el teu temps per fer la millor fotografia musical. Someday, Somewhere és el més nou de Jungle.

0: Saki Waterhouse podria convertir-se en la teva nova cantant preferida del moment. Segueix el seu camí amb temes com aquest, parlant del famós barri de Londres, Notting Hill. Va, i seguim, que no volem aturar-nos i escoltar aquest Coming of Age. És el que té, que la vida passa i els anys empenyen. Què millor que celebrar-ho tot amb el bo i millor de Mete.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.

Samarreta blanca, supermorena, gaudint de les nits d'estiu i amb ganes de moure't amb bons ritmes. Els que no fallen mai, els que saps que és igual que la resta no ho noti, però tu comences a bellugar-te. Mira el vídeo d'aquesta cançó on fins i tot les monges es mouen. Lauryn Honey amb Don't Speak.

Una altra novetat de l'hora de les notes amb la cantant britànica ghanesa anomenada Nectar Booth, amb aquest Roses in the Dark, una de les veus emergents del soul jazz anglès.

0: L'hora de les notes.
1: Si tens la sort de tenir un cotxe descapotable, fes la prova. Posa aquesta cançó amb el volum més alt i comença el recorregut. Segur que l'experiència és completa. Damn, Damn, amb Fire Burning Through the Rain.

I després estan els que s'aventuren a comprar artiluixis curiosos o descobrir temes nous. Lo dels articles curiosos és per aquests nous paraigües rectangulars per cotxes, invent que arriba des de Xina, evidentment, que són uns intrèpids. Després, una altra cosa és com funcioni. Filadèlfia, això es diu Cosmos

0: L'hora de les notes.
1: Si encara no el tens al teu radar, fas una mica tard, però aquí te'l posem al dia. Cal escoltar-lo perquè tot és una meravella el que s'amaga dins el seu àlbum de debut. Aquest anglès amb origen de la Costa de Marfil, molt jove, amb un talent descomunal. Amb Catching Boris, nom del disc, i una de les seves primeres creacions. Ah, per cert, no confondre amb el futbolista que té el mateix nom, Sekou.

Imagina't que ets dels que t'agrada aixecar-te d'hora, fer la compra i arribar a casa amb un ram de flors per la persona que estimes. Mira, i si és un ram de girassols, doncs fenomenal. Flowers, el tema que sona amb Ruti.

0: L'hora de les notes.
1: Mika Taviera ha escoltat moltíssim els clàssics de la Motown i com no li ha posat el seu punt especial. Aquí tens el seu nou àlbum des de l'hora de les notes. Això que s'anomena Switch.

varietat de sonoritats, com dèiem al principi, i volant per les illes de Formentera, el Garraf Penedès i la Costa Brava. És la música de l'Hora de les Notes, In Color, una altra de les que ens ha atrapat per la seva potència musical, aquesta que es diu Headlights.

0: l'hora de les notes.
1: I tres últimes per acabar des d'aquest programa especial d'estiu de juliol, amb unes temperatures que són una autèntica barbaritat, però sempre posem aquest punt fresc amb la millor música d'aquesta selecció que tinc per tu des de la meva discografia personal. El meu nom és Carles Gilibets i ens trobem en 7 dies. Sigues feliç.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs escoltant la sessió més petarda de Ràdio Capital, La Xalana.

0: setmana no posem filtres. La sessió musical més petada amb en Marc Clavés. A Ràdio Capital, evidentment.
1: A la vez con la mau que es un escándol. Llamar punk y ya es poco no te bando. Sense pijama.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Viu l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
2: Toca festa, toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital.